0: sèrie de productes. Aleshores, nosaltres hem fet que també la indústria vaya acoplant-se a les nostres necessitats o a les nostres preferències, no?
1: Clar, al final, al final de la carrera hem d'anar per una qüestió de lògica, com estàs explicant, allò que és més natural, clar.
0: Clar, si llevem... Però és que en la indústria, si nosaltres exigim a la indústria que també els productes siguin més natural, o sea, més tradicionals, per exemple, el que tenim que assumir és que aquest producte no tindrà aquesta vida útil tan llarga. Entonces, assumim que nosaltres anirem, comprarem això i tindrà 15 dies de vida útil, no otros 3 mesos o un any, no? Aleshores, avui n'hi ha tecnologia, afortunadament, per anar llevant, i també s'està estudiant, per anar llevant tots aquests additius que diuen que són d'ultraprocessat, i aleshores fer més simple aquests productes que són complexes perquè hem demanat que siguin d'una determinada manera. N'hi ha tecnologia, però això es paga en preu.
1: Evidentment. Puri García...
0: No soc políticament correcta.
1: No. Puri García al natural, sense cap procés, com toca. Puri, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Avui me toca a mi. Jo ja m'he posat del davantal, ja estic així, disposat a tot. Santi Hernández, bon dia.
2: Bon dia, com estem?
1: Pues així, disposat a ajudar-te a fer no sé el què, però jo estic preparat. Què toca avui?
2: Pues mira, anem a fer algo dolcet. Anem a fer una coca de taronja.
1: Toca. A veure.
2: Sí? Vinga, anem allà. Pues mira, avui en dia tu saps que les xarxes socials està plena de gent fent receptes i vaig veure una en el que la vaig veure tan senzilla que dic, mira, anem a provar. I res, és tan senzilla com agafar una taronja de les tres bones, una navel, una navelate, una que estiguen ara, que estan ara dolcetes i demés, i el que anem a fer és anem a pelar-la, val? Encara que hi ha receptes que la claven sencera, no t'ho pergues.
1: Sí.
2: Però anem a pelar-la i anem a ficar tota la, que és la taronja, trossejar, val? En companyia dels ous, tres ouets, i el que anem a fer és a ficar el sucre i anem a triturar tot això.
1: Quant de sucre?
2: Anem a triturar-ho ben... Pues anem a veure, són uns 200 grams aproximadament, d'acord? De tota manera, tu ja saps que després a la web anem a ficar totes les quantitats perquè la gent pugui seguir-ho pas a pas. Aleshores, anem a triturar-ho bé perquè estarà la pulpa de lo que és la taronja i de més. I n'hi ha que triturar-ho molt bé. Una vegada tenim això, és tan senzill com afegir el que és la farina, tamisaeta, anem a tamisar-la perquè s'agarfe millor, anem a ficar-li oli de semilles i un gotet, d'acord? I després el que és la pols esta de fornejar, sí, per ajudar-li a pujar.
1: Però una que puja, si no puja.
2: Efectivament. I si tenim una batidora, fantàstic, en què això ho oxigenem i li donem una miqueta d'aire i el que anem a fer és batir-ho bé, tot, i el forn, que el tindrem calentet ja abans, a 180 graus, d'acord? Agafarem després una safata que puguem col·locar el que és la mescla, i res, jo el que és la bandejeta la vaig a forrar en paper de sulfuritzat de forn, i res, simplement el que en tirarem serà tota aquesta mescla que hem preparat, l'anem a tirar tota per damunt dins de lo que és la safata, i res, i la ficarem al forn uns 40-45 minuts.
1: A 180, has dit, no?
2: Al forn. A 180 graus, 200, cada un coneix el seu forn, sí, i més o menys sap. I res, simplement...
1: Atén una cosa, i com, és una coca clàssica, una coca en llanda clàssica. Tu no li poses, no li posen per damunt un poquet de sucre i un poquet de canella?
2: Pues en este cas, no. Així el que se sol fer, el que jo he vist a les receptes estes, és que el que fan és que poden fer un almíbar amb un suc de mitja taronja, que és el que t'anava a comentar, i el que fas és que una vegada el treus del forn, pues ixe almíbar que tu has preparat, o espècie d'almíbar amb el suc de mitja taronja, el que anem a fer és a tirar un poquet per damunt per a que s'empape i que quede ben jugoseta.
1: I com fem ixe almíbar?
2: Pues res, simplement el que anem a fer, en vegada de ficar aigua, anem a ficar sucre amb la taronja, li anem a pegar unes voltetes en una paelleta perquè se dissolga bé i se sucre. Efectivament, no anem a esperar que evidentment que se caramelitze, simplement que apareixca una miqueta de filet, i res, i simplement se tira un poquet per damunt i fantàstic. La veritat és que s'empapa una miqueta, queda més banyaeta la coca i més fàcil de menjar, i amb un sabor, pues, de taronja, però a base, ja no estem parlant d'una ratlladura,

0: estem parlant d'una taronja sencera.
1: Sí, i a més, si deixem la pell, pues tindria aquest punt amarguet, i si no deixem la pell, pues estarà, pararà més dolceta.
0: Efectivament, tenim les dues opcions, perquè ho he vist de les dues maneres, i crec que les dues maneres li van bé, com que si li vols ficar la ratlladura de tota la taronja i no ficar-li la pell, també és una opció. Però la veritat és que sí que és de veres que tenim receptes molt senzilles com aquesta, que se fan superràpides i que després se trauen d'un dos de juny, un berenar, per als xiquets, per als adults, per a tots.
1: I ho deies tu adés, però ara ho anem a recordar. Evidentment, està en el nostre web, però també en Trobem les quantitats i com fer la recepta. On, Santi?
0: Pues, com sempre comentem, amb Quique, pues, a la web unarestaurantrecuerdo.com, ahí podeu trobar tot el que són les fotografies, el pas a pas, les quantitats exactes, val, per a que vos isca una coca igual de bona com la que feia jo.
1: Santi, no sé si m'aproves com a pinxa de cuina.
0: A veure, tens que tastar algo. Quique no li pega per fer moltes receptes. A veure tu, si em prepares alguna i em dius, Santi, he provat això. Aleshores, t'aprovaré.
1: Val, perfecte, pues prenc nota i el pròxim dia que parlem promet vindre en la feina feta, en els deures fets. Santi Hernández,
0: a veure, gràcies. Si
1: gràcies, bon dia.
0: Una abraçada, Juan. Adéu.
2: Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
2: Anem a parlar de vi en esta secció que dediquem totes les setmanes a parlar d'este sector i, concretament, avui ens centrem en aquesta coseta que n'hi ha en les botelles que passem... Bueno, a veure, normalment el que ens atrau és el nom del vi, però hi ha una informació que està ahí i que és molt important. Anem a parlar de l'etiquetatge de l'etiqueta del vi, però el que ens importa és la informació que conté.
3: Exactament.
2: I que n'hi ha una que és obligatòria per la normativa.
3: Eso
2: i una altra més voluntària, podríem dir.
3: Sí, a nivell europeu, bueno, en quasi tots els països productors, pues les botelles de vi pues porten una etiqueta. Però sempre n'hi ha una informació que deu de ser obligatòria, no? La més fàcil o la que tot el món mira moltes vegades és el grau alcohòlic.
2: Sí, sí, el percentatge.
3: Entonces, normalment n'hi ha un percentatge volumètric, és a dir, que en una ampolla de 0,75, pues si tenim 13,5% d'alcohol, vol dir que, bueno, pues que la resta és altra cosa, no? Uh-huh. Aigua o suc. Després el contingut. Les botelles habituals són de 0,75, encara que podem veure formats pues, de 375 o de doble tamany d'una botella normal, que li diguem Magnum, que és un litro i mig, o de 3 litros una doble Magnum, ja quan la família és numerosa.
2: Això ja és menys comú.
3: Pressupost, qui fa el vi? És a dir, nom, direcció de l'embotellador o productor, pues, el celler, la cooperativa, o elaborat per, o embotellat per, uh-huh. Al final, qui és el responsable del producte. Després, un origen, no? Pues, denominació d'origen València, o indicació geogràfica protegida de Castelló. També té que estar present en l'etiqueta, també, és el lot i la traçabilitat. Al final, vale. És un producte que es ven en alimentació o està considerat com un producte, entre cometes, alimentari, i té que saber... Pues,
2: tenir un seguiment
3: exactament,
2: de tot el procés.
3: Pot haver algun problema en l'embotellat o pot haver algun... Algo que d'alguna manera pues, el productor puga localitzar el lot. I una declaració de l'Erchens, que normalment el que tots hem trobat i molta gent diu, la culpa és de sulfitos. Sulfitos.
2: Sí.
3: Sulfitos és un conservant. Naturalment el vi ja produeix sulfits, però bueno, pues normalment se li afegeix...
2: Es poden afegir, sí.
3: Una quantitat que està reglada per a que el vi pues, no es llença a pedre.
2: Tot això és la informació, diem-ne, obligatòria per normativa.
3: Exactament.
2: Però després podem trobar informació addicional dins de l'etiquetatge de la mateixa etiqueta o darrere, en fi.
3: Clar, no n'hi ha un manual de què pots ficar i el que no en el vi a banda de...
2: Una etiqueta
3: que...
2: més gran tindrà més informació.
3: Exactament,
2: no?
3: Pues, per exemple, la varietat de raïm, no? Podem veure ahí que és una Boal o que és una Garnatxa, o que, jo que sé, una Merceguera, una Chardonnay. Uh-huh. Quan una varietat està per damunt del 75 o el 85%, pues, això és la que mana. Per exemple, podem tindre un 85% de Boval i a lo millor un 15% de Merlot. I diguem que és un vi de Boval, no? Però, bueno, cada denominació d'origen té la seva normativa. Una cosa que normalment fiquen tots, sí, és l'any de la collita. El vi de l'any pues, portarà l'any anterior a l'any que el comprem, uh-huh. Perquè normalment, si la verema es fa en a final de l'estiu, pues, els primers vins comencen a eixir o final del mateix any o a l'any següent. No Comptes de tast o perfil aromàtic, que bueno, és moltes vegades te fica, pues este vi té aromes a furis rojos o a...
2: Algú ja s'ha encarregat de fer el tast i de posar-te i de seguir conclusions.
3: No? També una recomanació de servici o de maridatge, no? Pues, este vi té que servir a una temperatura de 14-16 graus, per exemple, un consum òptim, per exemple, pues, en un cava normalment, després del desgorjament, pues, en menys d'un any hi ha que consumir-lo, no? I després, si marida, pues, en carrotxes, en formatges, en pasta. Altra cosa que anem a trobar-se quasi ara s'està trobant en quasi totes les botelles és si és un vi que ve d'agricultura ecològica.
2: Val.
3: Normalment hi ha una certificació i com així, per exemple, en la Comunitat Valenciana es portem molt i en molts països de la Unió Europea és molt important. Inclús, que jo ho he trobat en moltes botelles i és una marca que es diu Demeter.
2: Ajà.
3: I jo pensava lo del Demeter i dic, això és a, jo que sé, a algun supermercat o alguna cosa, i no, és que podria resulta ser que ha sigut produït tant el raïm com el vi s'ha fet per els mètodes biodinàmics,
2: ah?
3: De la lluna, de la plantació, i després lo del comerç just, el fair trade, que bueno, pues també pues, si és un vi que ve de fora, pues que les que hem pagat al productor lo que correspon.
2: Vam parlar de l'etiqueta, de la informació de que ha d'aparèixer per normativa, una informació que també pot ser addicional, però després en moltes botelles està la contraetiqueta que va darrere.
3: Exactament, sí, en la contraetiqueta pues, n'hi ha, per exemple, les varietats en percentatges, pues, te pot ficar això. Si té sucre residual, inclús, bueno, pues si és el número de botelles, no?, que es produeixen, pues sí. Esta és la 3.000 de 4.500, pues uh-huh. També és una informació. I ja per fi pues, tenim el marchamo, la contraetiqueta de la denominació d'origen, que ahí, pues, bueno, això ja parlarem en un altre programa.
2: Que dona per a...
3: Cada denominació d'origen té les seues normatives.
2: Però bé, ja tenim treball per analitzar una miqueta més, o saber analitzar la etiqueta i tota la informació que ve en aquestes etiquetes del vi. Javier, moltíssimes gràcies.
3: Pues moltes gràcies i fins una altra.
4: Horatge, ràpidament, que anem a apretatge.
2: Pocs núvols al principi, però després amb nuvolositat d'evolució amb el pas de les hores. Les temperatures màximes que pujaran a l'interior i no variaran massa al litoral. El vent moderat al nord, inclús atenció amb ratxes fortes. A la resta, vent fluix. I per a demà, també núvols d'evolució que podrien deixar alguna precipitació per a vesprada a l'interior nord i pujaran les temperatures mínimes, les màximes que per a demà tampoc variarà massa.
4: Cap la dita?
2: Clar que sí. Qui treballa la primavera, prepara un bon estiu. Au!
5: La Llavor. Cadena Ser.
6: Con Pepa Blanes.

0: vivir que son dos días.
1: Hay historias de reyes, campanas y dragones, de castillos de película. Cadena Ser presenta Territorios Mágicos, del 29 al 31 de mayo en Huesca. Ven a comer, beber y disfrutar con Dani Rovira, Javier Moracho, Lola Fernández Ochoa, Sebastián Álvaro, Cristina Monge y José Antonio Ponsetti, entre otros. Con visita al castillo de Loarre y los mayos de Riglos y la gran cena con soles y estrellas. Información y reservas en territoriosmágicos.com. Patrocinan Ayuntamiento de Huesca, Diputación Provincial de Huesca y Turismo de Aragón. Gobierno de Aragón.
2: Experimenta una lente progresiva diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con mediciones individuales de tu comportamiento visual. Una lente personalizada para ti por un Essilor Expert Ambassador. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones fluidas de cerca a lejos. Varilux de Essilor.
3: En Alcampo, del 15 al 17 de mayo, tienes el langostino cocido de 20 a 30 piezas a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
4: En Alcampo sales ganando.
1: Radio Ontinyent, Cadena Ser.
5: Si tens una empresa agroalimentària i vols invertir en maquinària, instal·lacions, eficiència energètica o ampliar capacitat, ara pots fer-ho amb suport europeu. La convocatòria FEADER 2025-2027 finança inversions en transformació i comercialització dins del marc PEPAC amb ajudes de fins al 35% o més segons el projecte. Però atenció, la tramitació exigeix memòria tècnica i compliment normatiu. En AGB Engineers Consulting a Benigànim t'acompanyem des de la sol·licitud fins a la justificació final. No deixes passar l'oportunitat. agbengineers.com.
6: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
7: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal? Este diumenge, 10 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més compromès. Patrocina Diputació de València.
1: Radio Ontinyent. Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: de les entrevistes d'aquest migdia en aquesta fira de tendes, tapes, ara sí, que no se m'escoltava quasi. Anem en la primera de les entrevistes. Anem a parlar de la part gastronòmica i la part de la música. Podeu escoltar de fons eixa música que ja està sonant en la zona gastro.
1: Sona bé,
0: Sí?
1: Sona molt bé, dona gust. I es van a parlar ja no sols de la música, que anem a esmentar fins a les 2 de la vesprada, clar està, però, bueno, com bé saben, hi ha una part primordial d'aquesta fira que passa, com no, perquè després anem a fer, que va ser menjar i molta. I avui anem per partida doble, Esteban, perquè tenim a dos convidats que van a donar-nos el gust de contar-nos tot allò que va passar al llarg d'estos dies. Anem a parlar de com ha estat aquesta redistribució, també ens van a contar quina és l'oferta gastronòmica que tenim i també, com no, com anem a enamorar a la gent que no és d'Ontinyent ni de la comarca a la nostra gastronomia. I tenim així a Ana Cabañero, que és vicepresidenta d'Aval. Ana, què tal? Muy buenos días.
2: Buenos días, encantada. Tengo muy poquita voz.
1: Está muy poquita,
2: lo que me queda y lo que me queda de día todavía, pero bueno,
1: lo aguantaremos, claro, lo aguantaremos, sí. Y también tenemos así a José Ramón Belenguer, que también es vicepresidente de Aval. Hola, José Ramón, ¿qué tal?
3: Hola, muy buen día, ¿qué tal?
1: Bueno, la primera pregunta es cómo no preguntaros por ese primer día, por la jornada inaugural, cómo es sentido después de aquel día. Supongo que esgotats, en la veu de Ana ya lo pueden corroborar, pero pel que fa als ànims y les ganes de continuar en aquesta fira, supongo que contents, ¿no?
3: Sí, molt bé. El dia apunta molt guai, molt bon horatge i, bueno, hem començat a les 12 del matí i esperem a les 11 de la nit, la zona que em pertoca a mi, gastronòmica, ¿vale? Estarem donant servici tot el dia sense interrompudament i molt bé, expectatives, l'horatge, la gent, el nou format de tots els hostalers reunits, veig el paraigües de Mos, hi ha algun que no, però estem ahí. Molt bé, o sigui, que molt contents en el format, és un canvi de forma de fira.
1: I, Anna, per la teua part, suposo que també una mateixa valoració podem arribar a dir, jo crec que inclús en tu més, no?
2: A ver, la verdad es que hemos apostado, como bien ha dicho José Ramón, por un formato completamente nuevo, tanto aunando todos los esfuerzos desde hostelería, ocio y la... Bueno, es que creo que está teniendo éxito porque es muy amplio, es muy agradable pasear por él, hay una oferta gastronómica que llama mucho la atención y luego hemos sumado también pues esa música también non-stop, que creo que eso también va muy bien para que, bueno, da igual ahora que vengas, que no vengo a ver un... sino que te vas a encontrar siempre algo. Esta tarde tenemos dos grupos que, bueno, yo creo que van a ser, no son conocidos, pero que creo que van a gustar un montón. Y acompañando siempre va a haber un DJ o un formato DJ para que no pare ni tú ni la música.
0: Sí, porque Ana y José Ramón, hi han dos zones de música, hi han dos escenaris on, com has dit, Ana, hi ha un DJ i n'hi ha també grup actuant. Hi ha dos zones diferents, no?
2: No,
0: explica-ho millor.
2: Durante la zona de gastro estará abierta de 11 a 11, como ha dicho, interrumpidamente, y durante todo ese tiempo va a haber un escenario donde van a haber constantes actuaciones, bien DJ, bien grupos, ¿vale? El tardeo de esta tarde hemos metido dos grupos para que sea un tardeo de verdad. Y bueno, administración constante de DJ para que no sea una lista, sino que haya un alguien ahí que ponga el flow, ¿no? Para que todo el mundo lo vea. Y luego por la noche, sí que es cierto que la zona de gastro se cierra a las 11 para mantenerla, bueno, pues como más limpia, como más respetada por todos, y pasamos a la zona contigua, a la platea siguiente, donde ya empieza otro grupo y otro DJ. Ya entramos en la noche.
0: José Ramón, com valoreu vosaltres el que s'hagi contat enguany en una zona familiar i tingueu així tendes, gastronomia, música i punt familiar perquè puguem vindre també famílies completes i, per què no, que els xiquets estiguen entretinguts jugant i que baixen a la vostra zona?
3: Sí, molt bé, molt bé. L'oferta gastronòmica també està pensat en el públic més menut, també. I, bueno, la comunió que hi ha entre comerç i ajuntament i Aval, ¿vale? En este aspecte, o sea, hem estat, portem un parell de mesos, con contacte tots, i pense que es benefici pel poble i, bueno, convidem ja no sols a la gent del poble, sinó a la gent de la Vall d'Albaida, que pugui arrimar-se, passar un dia molt guai.
1: I com és la preparació per a estos tres dies tan intensos? Perquè suposo que la logística de pensar té que ser una autèntica bogeria, no? Per a tots els comerços que van estar presents en aquesta data.
3: Bueno, el comerç, no puc parlar pel comerç, però pel tema dels hostelers, clar, la setmana passada vam tindre per la, motius de pluja, anul·lar, la logística ha sigut un poc perquè teníem el menjar, l'hem tingut que dir a tots els proveïdors que ho aplaçaren i de més, i bueno, però al final són professionals i ja no la gent que està així, sinó els que estan en els nostres restaurants apoyant, produint, perquè nosaltres tinguem el gènere així, però bueno, totes aquestes elaboracions estan antes prefetes en el restaurant i, claro, hi ha un grup de molta gent treballant darrere tot això, ¿vale? Aunque no es donen la cara, a lo millor així, en les barres, però des dels restaurants, ¿vale? Per lo menos en el meu, i bueno, suposa que en general tots, o sea, estan treballant tots a full perquè així no falte de menjar a ningú, i ja el dic, molt guai lo de comerç de pensar en els menuts, i nosaltres també els apoyem i que sapien que baix poden comptar en menjar pel públic infantil sense cap problema.
0: Ana, por finalizar, ¿qué les dirías a quien nos está escuchando ahora que vaya conduciendo, que esté en casa, para que o bien este mediodía o bien esta tarde, o puede venir este mediodía y quedarse hasta la noche, o si no mañana, se acerquen a esta fira de Tendes Tapes y Rock?
2: Pues que lo prueben, por favor, que vengan, porque no, el concepto es una platea, otra platea, es que no vas a dejar de ver tiendas, de pasear, de poder comer, de música, es que es, yo creo que un plan perfecto, el día acompaña y solo nos faltas tú, tienes que venir, tienes que probar, así que por favor.
3: Estoy convidado a vindre a disfrutar la gastronomía de Tendes, del solet, de avui, ¿vale?
1: Molt bé. Avui crema, el sol. Avui dona, sí, que avui dona gust. És que fa dia totalment, de la teva tapeta, de la musiqueta, i fins les 3 de la matinada, que no oblidi la gent que la zona nit, fins a les 3 de la matinada poden gaudir. Fa tremes. Doncs, Ana Cabañero, José Ramón Belenguer, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per passar aquesta estoneta amb nosaltres, i molta sort i molta força de cara a estos dies que queden. Gràcies.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies. Anem a per uns anuncis i tornem de seguida des d'ací, des de la fira de Tendes, Tapes i Rock.
4: ¿Oyes eso? Es el sonido de no pagar nada. Llega el efecto cero de Cable World. Si te vienes ahora, tienes 4 meses gratis. Así, por la cara, fibra móvil y la mejor tele a coste cero. Y si ya eres de la familia, trae a un amigo. Si se conecta, tú te llevas otros 4 meses de descuento, sin letras pequeñas. No esperes, pásate por tu oficina naranja más cercana y llama ya al 966-192-000. Cable World, conectamos con tu vida.
5: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
6: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
7: A vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. En directe des del recinte firal d'Ontinyent, amb motiu de la 3ª fira de Tendes, Tapes i Rock. Una retransmissió especial patrocinada per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, amb Esteban Arroyo, Tomàs Marín, Miguel Coll i Carmen Úbeda.
0: La 1:17, efectivament, seguim en directe des d'aquest punt i volem, a banda d'entrevistar els membres o representants de les diferents associacions així en l'estand que estem, en aquest estand situat a la fira de Tendes, Tapes i Rock, Tomàs, volem conèixer també qui estan en eixos, en alguns dels estands, no?
8: L'oferta que hi tenim, aquí és molt gran i a més variada i sobretot superbonica i superatenta, perquè crec que això emmarca totalment els valors
1: del comerç local i és algo que tenim que tindre en compte avui dia. I avui el que anem a fer va ser, com tenim la sort d'estar avui tots els nostres companys i poder tindre un grup logístic espectacular per a poder gaudir d'este dia i contar-vos tot el que passa en la fira de tendes, tapes i rock, anem a tornar a saludar la nostra companya Miguel Coy, que se'n va de volteta ara. Miguel.
9: Hola, Tomàs, de volteta perquè, clar, jo no he comentat abans que avui porto motxileta, saps? Que avui porto la unitat mòbil, saps? I anem a donar una... Clar, estem a la zona de les tendes, anem a donar una volteta en directe.
1: Val,
9: està així, Pau? Hola, Pau, saluda.
10: Hola.
9: Molt bé, gràcies. És el meu fill, val? És explotació infantil, això. Però bo, anem a parar així en una perquè abans el meu fill ha vist un joguet que li ha agradat i li ha dit, no, el papà ha vist una altra cosa, saps? Anem a entrar en Bo Concept, que està així també, i no sé si sabeu, no sé, que és que ara estan atenent, saps? Jo estic en directe, mira, estan atenent, que està així Ana Ferrero, que curiosament és la presidenta de Comercin, que curiosament és un dels actors principals d'esta fira de tendes, tapes i rocs. Mira, jo anava a comprar una tassa, però no, està així ara venent, clar. Això és el que té la fira, que està... Jo no sé si molestar, vaig a passar per així, ja veuràs. Vine, Pau.
1: Està Miguel ara passant com està bonat.
9: Que estic en directe a la ràdio, però podeu... Què, vos agrada la taula?
11: Sí, nos agrada molt la taula, perquè estem reformant-se ara el que és la casa de camp i estem mirant una taula que encaixi per la cuina.
9: Que bé. Anna, a lo teu, per favor.
11: Què tal?
9: Molt bé. Com és aquesta taula? Explica un poquet, aixina que l'escolten ells.
11: Pues mira, aquesta taula és una taula redona que la pots arrimar a una paret perquè té una part de la taula que es dobla. Això és molt funcional perquè si tens un espai menut, pues te pot aprofitar. Que per a dues persones des de juny, perfecte. Què sou més? Voleu obrir la taula? Simplement agafem, movem el...
9: Vamos, que és fàcil, jo no vaig a molestar més. Gràcies, gràcies. Gràcies, Anna, gràcies, després parlem. Que, pues això és fira de tendes, tapes i rock. Arribes a una tenda i estan venent una taula. Això és la fira, amics, això és la fira. Connectem, vinga.
1: Anem. Gràcies, Miguel.
8: Ara, si no es dona pressa a la clienta, anem a nosaltres a furtar-la, perquè ho han venut molt bé, molt bé.
1: Tomàs, saludem a l'alcalde de Montitxelvo, que el tenim així.
8: Ai, Marcel.
1: Marcel, que està...
8: Jo no l'havia conegut en persona mai, però ara t'ha agradat molt anar de voltete, anar a les excursions. A mi em deixeu en la redacció. Com estem, Marcel? Tot bé? Molt bé.
1: Això és molt bonic, ho diu un alcalde de la comarca. A això n'hi ha que donar-li molt de valor, eh? A això n'hi ha que donar-li molt de valor. I és algo que era molt important i molt clau, que era el fet de reunir a tota la comarca i les comarques veïnes en un espai com és esta fira de tendes, tapes i rock. Jo, Esteban, el que faria seria ja començar en la següent entrevista, en la següent xerraeta, que bé té algo que veure, també amb el tema de Bo Concept.
12: Doncs sí, perquè a aquest espai hi ha moda, ni ha llar, ni ha ferreteria, serveis professionals, tèxtil i noves iniciatives emprenedores que compartiran aquest espai de la fira, que també es convertirà en un punt de trobada de comerços i serveis de la comarca.
1: Bueno, pues anem a saludar ja la nostra convidada, Marisa Natxer, gerent de Comercin. Hola, Marisa, com estàs?
13: Estic emocionadíssima, de Montitxelvo, gent en la fira de tendes, ni més ni menys que l'alcalde.
1: Pensaves que no?
13: La publicitat arriba.
12: Clar que sí. Fem comarca,
13: sí,
12: eh?
13: Sí, senyor.
12: Com moltes vegades hem dit, i m'ho repetim moltes vegades, Marisa, que els pobles menuts, el que no tinguen els seus pobles, on ho tenen que tindre?
13: A la capital, a Ontinyent, clar que
12: i
13: sí.
12: I este cap de setmana tenen que vindre a la fira de tendes, tapes i roca, sí, a Ontinyent. Què representa, Marisa, esta cita per als comerços i serveis locals?
13: És una cita important. És una cita important i hem de dir que després de 13 edicions és important no sols per als comerços de moda, també per altres tipus de comerços, com bé esteu explicant, professionals de serveis o empreses de serveis que també tenen cabuda en aquesta fira, perquè a Ontinyent tenim de tot, no sols botigues a peu de carrer, sinó professionals i empreses de serveis que enriqueixen aquesta oferta variada que tenim a Ontinyent.
1: Mira, Marisa, en aquest stand jo estic veient hores d'ara. Els escriptors i les escriptores d'Ontinyent, a Vericat, a La Parisiena, a Baimonse, a Luis Rico, a Susi Lenceria, també tinc per ahir Peques. Acaba de dir 5-6 botigues
8: i cadascuna d'un pare i una mare. És que tenim de tot.
13: Una tenda especialitzada en animalets, en menjar i en articles de complements per als animals, ferreteries. I la veritat és que també hi ha una clínica dental, també. I és un espai per publicitar-se, per donar-se a conèixer. I qualsevol cita que l'Ajuntament d'Ontinyent a través de la Regidoria de Promoció Econòmica ens recolze i ens facilite per a donar-nos a conèixer, al carrer hem d'eixir i hem d'eixir amb totes les propostes possibles.
0: Aquesta fira també, Marisa, és un aparador per a nous negocis i emprenedors, no?
13: Perdó. Efectivament, nosaltres, de la mà de la regidoria i també en aquest cas ha col·laborat la Diputació, la vicepresidència primera de la Diputació de València, hem volgut contemplar un espai, ja que parlem de comerç i de serveis locals, hem volgut contemplar un espai de dinamització per ajudar, per a informar, per a recomanar, per a assessorar aquelles persones o negocis que ja estan en marxa o que volen començar, tant d'Ontinyent com de la Vall d'Albaida. Perquè si parlem de comerç i de serveis locals, no parlem sols dels d'Ontinyent, sinó que amb el recolzament de la Diputació hem volgut contar també als negocis de la Vall d'Albaida que així tenien una oportunitat per a que nosaltres els aconsellarem i els assessorarem de com poden buscar relleu generacional, de com poden aconseguir subvencions, de com poden treballar estratègicament per a que no deixen d'existir estos comerços en els pobles menuts. I bueno, pues hem muntat un espai que crec que està tinguent molt d'èxit i la gent de la Vall d'Albaida que tinga negocis pot acostar-s'hi i els assessorarem.
1: I amb regal, que això també és important. Mira, Marisa, a mi em ve ara al cap, sobretot per la gent que està ara en el cotxe o ens està escoltant en l'app, en la ràdio tradicional. Clar, arriben així i què fan? Tu quina ruta recomanaries? Quin dia li gestionaries a tots aquests visitants d'Ontinyent?
13: Val. Ontinyent és molt conegut també per la fira que fan en novembre, per tant, el recorregut és molt senzill. Arribar a Ontinyent, tant si vens per Bocairent, si vens per Moixent, si vens per Xàtiva o si vens des del centre de la Vall d'Albaida, no? Des de les pobles centrals de la Vall d'Albaida. És molt fàcil arribar, hi ha que buscar el recinte firal, Avinguda Benicadell. Busques Avinguda Benicadell, hi ha molt de lloc per aparcar, perquè està la zona on s'aparca en la fira de novembre, Avinguda Benicadell, i ahir es busca el recinte firal, Avinguda Albaida i Avinguda Benicadell. Aparcar, deixar el cotxe i relaxar-se.
1: Relaxar-se, no diries, ves així.
13: Relaxar-se i dir, vaig a passar el dia, perquè puc passar el dia, perquè fem un horari ininterromput, perquè estan els nostres companys de la gastronomia que estan ahí cuinant coses boníssimes i a banda tenim també cafè net per a després i dolcet. Per tant, passeig de tendes, si no em dona temps a veure-ho tot, baixe, dine i després continue buscant el que necessite o el que no necessite i m'apeteix regalar-me.
0: Un dia complet per a passar així a la fira de tendes, tapes i rock. Recordo aquests horaris, Marisa, haveu arrencat a les 11 del matí.
13: Fins les 10 de la nit, ininterrompidament.
0: Però la zona gastro, encara que ho han dit abans els companys d'hostaleria...
13: La zona gastro estarà fins les 11 de la nit.
0: Així al recinte firal, ahir, avui i demà.
13: I poden buscar més informació a les xarxes de l'Ajuntament d'Ontinyent i de Comerci.
0: Marisa Nàtxer, moltes gràcies.
13: Vosaltres.
1: Gràcies, Marisa.
0: Anem a per uns anuncis de publicitat.
1: Esteban, anem a fer una cosa. Ara farem el taller de Marisa, explicant-nos com arribar a Ontinyent i anem a posar-lo en dos llocs, perquè crec que ha sigut, vamos, el resum fenomenal per a poder estar al llarg de tots els dos dies, bueno, de tant d'avui com demà, si a Ontinyent i gaudir de la fira de tendes, tapes i rock.
0: Ho ficarem a les xarxes socials, com no, a les nostres xarxes socials, que avui està la nostra companya Carmen Úbeda, ahir...
1: Canyera, canyera, com sempre. Pues bueno, el que anem a fer va ser agafem aire un poquet, sí. Posem tres consellets, musiqueta, i anem al lío amb la següent entrevista per a fer-vos aquesta imatge del que és la fira de tendes, tapes i rock.
0: Fins ara!
10: Tenies plans per aquest cap de setmana? Ara sí! Del 15 al 17 de maig, 13a Fira de Tendes, Tapes i Rock. Al recinte firal, passeja per les zones de tendes, tasta les millors tapes i gaudís de la millor música en directe. T'esperem a Ontinyent, Fira de Tendes, Tapes i Rock. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
14: Què significa realment conquerir? És un acte de força o de superació personal?
15: Este diumenge, 17 de maig, Fontanars dels Alforins reba escena Erasmus de la Universitat de València. Arriba Conquestes, un viatge escènic per les nostres ferides, el passat i la reconciliació. T'esperem a les 7 de la vesprada a la Casa de la Cultura. Entrada gratuïta. En acabar, compartirem impressions en un col·loqui amb els actors. Una oportunitat única de viure el teatre europeu més compromès. Patrocina Diputació de València.
16: Por fin voy a vender la casa de mis abuelos.
17: ¿Y con qué inmobiliaria lo vas a vender?
16: Lo vendo yo mismo, así me ahorro la inmobiliaria.
18: ¿Sigue disponible?
19: ¿Me lo bajas 30.000? ¿Puedo verlo hoy a las 10 de la noche?
20: ¿El piso tiene cargas?
21: Así me ahorro la inmobiliaria.
22: Si no quieres líos, Capitalia filtra clientes, negocia y gestiona todo para que vendas sin dramas y sin problemas. Además, te conseguimos el mejor precio para tu casa. Capitalia, en Ontinyent, Sativa y Alcoy.
15: A vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. En directe des del recinte firal d'Ontinyent, amb motiu de la 13a fira de tendes, tapes i rock. Una retransmissió especial patrocinada per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, amb Esteban Arroyo, Tomàs Marín, Miguel Coll i Carmen Úbeda.

0: És ara mateix a la 1:30, 20 graus de temperatura, va pujant la temperatura conforme van avançant les hores en este migdia de dissabte. I en esta fira de tendes, tapes i rock, com ja hem explicat i han explicat els entrevistats anteriors, hi ha una zona de música. La fira ofereix més de 21 hores de música en directe amb 13 actuacions repartides en concerts i sessions. I, Tomàs, quina és una d'aixes actuacions?
1: Bueno, jo em fa molta il·lusió perquè, clar, coneguem Massavés, convidat, és col·laborador, però, clar, forma part d'un grup. I aquest grup tan sols no està format per el Body Van Lane, al que manem una gran abraçada, que de segur va donar-ho tot al llarg d'estos dies així a on tinguem. Però avui tenim la gran sort de que estiguem nosaltres un dels components del grup Enye, que és Héctor Robledillo. Roble, hola, Roble, com estàs?
2: Molt bé, encantat d'estar així amb vosaltres xerrant un poquet.
1: Que alegria més gran veure't així, gaudir d'este dia amb este sol, amb esta gran ambient que hi tenim, que està escalfant motors de cara a tot el que va vindre esta vesprada. Suposo que per a vosaltres, doncs, és una alegria molt gran jugar en casa, no?
2: Sí, sí, sí, nosaltres estem sempre encantats i Tapes i Rock sempre és un concert que gaudim moltíssim, molt especial, de retrobament, amb amics, d'ambient excel·lent, no sé, oferta gastronòmica, cultural... Perfecte, vaja.
0: I en la part musical, com veus aquesta combinació de concerts i sessions de DJ que estan realitzant enguany? Així just darrere de nosaltres.
2: Meravellós, un parís de luxe, perquè la música és per a tots i tots els estils són benvinguts i té que haver diversitat sempre en tots els àmbits, però, també en el musical.
1: Dis-me dia i hora, quan aneu a actuar.
2: Sí, demà.
1: Demà, vale.
2: Actuem demà diumenge, a les 3:30, tinc entès. No soc jo molt fi per als horaris, això és Ivan. Jo pregunto sempre una hora abans del concert. Ivan, on anem avui?
1: I se m'ha dit ja t'envia un WhatsApp, Ivan.
0: Demà a les 2:30.
2: Demà dos, veus? Demà dos i mitja, ho sé.
0: És una hora ideal per a fer-se el vermudet.
2: 2:30, genial.
0: Menjar alguna cosa mentre actua el Grupo Enye així a la zona de gastro i música de la fira de tendes, tapes i rock.
1: Jo tinc una curiositat, Esteban, perquè clar està que suposa que cada concert serà un món per a vosaltres, diferent escenari, diferent públic, però pel que fa a la música, la preparació d'un concert, ja sigui d'una hora, ja sigui de dues hores, depenent de l'horari, faltaria més. Com l'organitzeu? Com munteu aquesta llista musical de cara a la vostra actuació? Com s'organitzeu des de Grupo Enye?
2: La llista musical de Grupo Enye du 16 anys muntant-se.
1: Això no para, no para, Roble.
2: Perquè, clar, quan va començar Ivan amb el projecte, fa aquest any 16 anys, farà que va començar, que es diu Peronte, va començar a tocar les cançons que actualment formen part del repertori, que ja segur que són, com diu Ivan, grandes èxitos de hoy, ayer y siempre, del pop rock espanyol i tal, però bueno, sempre anem renovant, sempre anem veient, testejant quins temes funcionen més, quins menys, quins gaudis més la gent, i anem sempre renovant, i així es forma un poc en el termòmetre epidèrmic un poc del públic, com reaccionen, com tal, però bueno, sí, així anem.
0: Doncs, Héctor, t'agraïm que hagis compartit, hagis vingut fins a Sifa, fins al recinte firal per compartir aquests minutets amb nosaltres en este stand de l'Ajuntament on tinguin la Diputació i Comerçin. Però per acabar, què li diries a la gent per a que s'acoste, per a que vinga aquesta fira en la qual vosaltres demà, Grupo Enye, formareu part d'ella actuant?
2: Que tenen que vindre, que no se ho poden perdre. Sempre és... super especial i molt divertit. Aixina que... Què és la vida si no divertir-se? Han de vindre.
0: Héctor Robledillo, moltes gràcies.
2: A vosaltres, com sempre.
1: Gràcies.
2: Un plaer.
0: Miguel Coy, hola de nou.
3: Hola, què tal? Com esteu?
0: Molt bé, a veure, què ens contes ara?
3: Pues mira, anem a fer una prova, perquè vull que anar...
0: Sí.
3: Jo estic aprofitant que estem a la fira de tendes Tapes i Rock, val? I com n'hi ha tendes, jo estic aprofitant per a coses personals, que no s'entén ningú, saps? Però per a coses personals.
0: Sí.
3: Abans he anat a Boconcept, a veure si podia comprar una tasseta, però estava atenent a un matrimoni, i ara vaig anar-me'n a un lloc A veure si arriba, si m'escoltem, ho dieu,
0: sí,
3: eh?
0: Sí, sí.
3: Jo continuo caminant per així, perquè hi ha de tot, eh? Mira, Luis Rico, ukelele, sushi, lencería... No vaig entrar a la lencería ara, no tinc temps. No. Però també està la Parisien i també està l'òptica de Paula. M'escolteu bé des d'ací, des de l'òptica de Paula?
0: Perfecte.
3: Perfecte, perquè he arribat així, mira, ja m'estan mirant com diu, què vol este ara? Què vol? Què tal? Bona vesprada.
4: Bona vesprada.
3: Com esteu?
4: Molt bé.
3: Com ha anat el dia?
4: La veritat és que molt bé.
3: Sí?
4: Sí, ara ja està el solet fora, obvi que són la gent ja s'anima més així que superbé.
3: Parlant de solet, és que jo estic dient, estem en directe ara fent el programa i dic, vaig a aprofitar per a fer coses personals. Mira les ulleres de sol que porte. Me les canvio o no?
4: Estes tortes.
3: Això com és? Jo vull unes altres, però que jo tinc la cara molt redona. Què fem així?
4: Agarrar una ullereta que te s'acople. Sí. Al final hi ha que agarrar una ullera que siga el tot tamany perfecte perquè t'acople bé de naset i que t'acople bé i que vagis còmode. Al final és tot això.
3: Ensenya'm alguna.
4: Claro.
3: Mira, m'està mirant. Tinc cara difícil, no?
4: Pues una ullereta que siga un poc més recta, el mateix des que siguin temporalitzades, perquè vagis protegit i que siguin lleugeres al mateix temps, si ets un poquet
3: més flexible. Soc cabut.
4: No, i al final també si tens un colp o qualsevol coseta que pugues anar protegit.
5: Ho he provat.
4: No hi ha problema.
0: Ara mateix veig que està provant-se.
3: Espera, vaig a mirar. Vine.
0: A veure.
3: Sí. Clavaes, clavaes. Com es nota, eh?
4: Es nota, cada un. Molt bé.
3: Ve molta gent que és difícil, difícil, entre cometes, d'arribar a... Va, pues, a la primera jo t'arregla això.
4: Al final cada un es dedica a lo seu. Al final nosaltres també estem especialitzats en el so. Entonces sí que sabem el pont que tinguin que utilitzar o què tipus de material serà millor per tu, per la teua pell o per lo que siga. Al final estem tot el dia...
3: Vaig a fer una cosa, me les vaig a llevar, perquè si no me les emportaré, saps? Com t'he dit, i això no... Me agafo les meues, estareu demà també, no?
4: Tot el dia. Avui estem hasta les 10 de la nit i demà estem de 11 a 8 de la vesprada.
3: L'òptica de Paula, ja sabeu que és una de les tendes que està en esta fira de tendes, tapes i rock. Està saludant als nostres companys que estem ahí lluny. Adeu, adeu. Acabes de ser mare, m'han dit?
4: Sí. Tinc un xiquet de fa 15 dies en casa.
3: 15 dies. I què tal?
4: Molt.
3: Oi.
4: Les meves companyes, que són les que estan treballant, i dimarts un poquet les veig un i me'n vaig, així que molt bé.
3: Doncs enhorabona pel treball i pel xiquet.
4: Gràcies per tot.
3: Que vagi molt bé, Paula. Gràcies. Hasta sí. Després vaig a veure si trobo algú més.
0: Vinga. Perfecte, gràcies, Miguel. I no anem ara a publicitat, anem a seguir amb la següent entrevista, perquè per tercer any consecutiu la fira compta amb un espai dedicat als llibres i als autors i autores locals, una iniciativa que s'ha consolidat gràcies a la gran resposta del públic i que amplia encara més l'oferta cultural d'aquest esdeveniment.
6: En total són 15 escriptores i escriptors que participen enguany a l'estand de l'Ajuntament d'Ontinyent, compartint espai amb publicacions municipals i llibres de la institució Alfons el Magnànim de la Diputació. Una oportunitat que és perfecta, perquè el públic conega de prop el talent literari de la comarca i també, com no, pugui conversar amb els seus autors i autores. És que és una meravella, Esteban.
0: I una d'aquestes autores que està a l'estand dels escriptors i escriptores d'Ontinyent és Eva Bernabéu. Eva, bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada.
0: Primer que res, què significa per a una autora local participar en una fira com aquesta, la Fira de Tendes, Tapes i Rock?
7: Pues per a nosaltres és molt important donar visibilitat, sobretot als escriptors locals. És una iniciativa que jo vaig començar fa 3 anys i que, bueno, està consolidant-se i que van començar sols 8 escriptors i ara són 33, dels que sí a la fira som 15, però som ja 33.
6: 33 escriptors
7: locals, sí.
6: És una meravella. I, clar, cadascú un món, un tipus de llibre, una història diferent per contar. La unió fa la força.
7: Clar, n'hi ha una gran diversitat. Clar. A més, jo, per exemple, sóc escriptora terapèutica, escriptura per a creixement personal, però tenim escriptura en novel·la negra, novel·la d'història, tenim... És que tenim tot tipus. O sea, som una... Infantil triomfa moltíssim. Però, bueno, som tot tipus d'escriptors i junts, pues, s'apoyem. De fet, volia comentar-vos que això es dona visibilitat, però nosaltres seguirem intentant, i este any probablement intentarem que el dia del llibre puguem fer algo per a promocionar aquest dia i que tots puguem eixir al carrer, i realment és la nostra intenció, crear aquest espai del dia del llibre. I, però mentrestant, vull donar les gràcies a l'Ajuntament d'Ontinyent per donar-nos aquest espai així a la Fira de Tendes Tapes i Rock, perquè al final nosaltres donem aquesta part escrita, aquesta part cultural, però de manera escrita, tan important.
0: Has vengut amb dos dels teus llibres, les teues dos publicacions.
7: Jo tinc quatre.
0: Netes quatre, n'has portat dos.
7: Sí.
0: Parla'ns d'elles.
7: Jo tinc una trilogia que va aixir en el 2020, una trilogia que es diu Crea tu pròpia vida,
0: sí.
7: I és una trilogia composta per tres llibres: Crea tu pròpia vida, Tu actitud i El superpoder del canvio. És una trilogia que ajuda i espenta a la gent per a que entenga que pot aconseguir més de lo que es pensa, ajuda és creixement personal, és per a que puguem tindre una mirada més bonica per a nosaltres mateixa.
6: Autoestima.
7: Autoestima és imperfecta, perquè em vaig donar compte de que una de les bases més importants, com diu el llibre, si pudiera pedir un solo deseo, pediria creer en mi. I és el que a molts ens oblida constantment. I aquest últim llibre, que sí que va eixir en el 2024, està dirigit a totes les persones que no creguem en nosaltres mateixa, o sí que pensem que creguem, però realment ens falta aquesta esperta.
0: Doncs, estos llibres, com no, i els de la resta d'autors, 15 autors i autores locals d'Ontinyent, que estan en el stand dels escriptors i escriptores d'Ontinyent, que està en aquesta mateixa segona bandeja enfront de nosaltres. Esteu ahí durant tot el cap de setmana.
7: Sí, jo et recomano que es passen, que vegin un poquet, que apoyen als escriptors locals, que llegir plena l'alma, i que ens encantaria que es conegueren.
0: Que bonic. Eva Bernabéu, moltes gràcies.
7: Gràcies a vosaltres.
6: Quin missatge és més xulo ens acaba de deixar, Eva.
0: Sí.
6: Veres, en 3 minuts el que pot mostrar en una fira de temps d'estapes i rock, que meravella també poder tindre aquests missatges de gaudir de la vida, de gaudir del dia i de gaudir, com no, d'aixòs xicotets, esplais que es dona la vida, Esteban, xa.
0: Doncs mira, anem a gaudir d'una altra cosa, anem a gaudir de 3 anuncis i tornem de seguida. Et pareix bé?
6: I de musiqueta també, no? Suposa,
0: també, sí.
6: I ja, què ens queda? De 7 minuts,
0: sí,
6: el temps per a volar.
0: Temps,
6: Hi haurà que rematar-ho,
0: Sí.
6: De la millor forma possible, també, amb comerç. Faltaria més.
0: 3 anuncis i tornem. Fins ara.
5: Com cada divendres, la informació més pròxima t'espera a Loclar. Ja pots trobar el periòdic Loclar en la seva edició en paper als quioscos i punts de venda habituals. Tota l'actualitat d'Ontinyent i la comarca. Notícies, entrevistes, reportatges, cultura, esports i la vida del nostre poble a les pàgines de Loclar. Informa't amb rigor i proximitat. Informa't amb Loclar.
8: El Conservatori Josep Melchor Gomis d'Ontinyent té obert el plaç d'inscripció a les proves d'accés als ensenyaments professionals i elementals de música del 5 al 19 de maig. Informació a la web del Conservatori. Si vols gaudir d'una educació musical pública i de qualitat, inscriu-te.
9: Hi ha moments en la vida que necessitem algú al nostre costat. En l'Associació de Malalts Crònics d'Ontinyent, AMCO, ho sabem. Per això t'oferim molt més que ajuda a domicili. T'oferim companyia, cura i tranquil·litat per a tu i per als teus, amb una atenció propera i totalment individualitzada. Troba'ns al carrer Salvador Tormo 44 o telefona al 610-2694-12. AMCO, sempre al teu costat quan més ho necessites.
10: A vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. En directe, des del recinte firal d'Ontinyent, amb motiu de la 3a fira de tendes, tapes i rock. Una retransmissió especial patrocinada per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, amb Esteban Arroyo, Tomás Marín, Miguel Coll i Carmen Úbeda.
0: Més fira en directe des de ací, des de la, el recinte firal en esta fira de tendes, tapes i rock. Ara mateix a les 2:45. Encara ens queda un poquet de programa, uns minutets, no, Tomàs?
6: I ja que gaudir-los, ja que acabar-los de la millor forma possible. Faltaria més. I, bueno, com bé saben tots els nostres oients, i hem estat esmentant-ho al llarg d'estos dies, des de Caire, vam estar així també en la inauguració i en esta Vivir on tinguem la Vall d'Albaida. Esta fira és una gran oportunitat per descobrir tot i aquest potencial que té el comerç local d'Ontinyent. I durant aquest cap de setmana són desenes d'establiments els que ixen al carrer per mostrar els seus productes, apropar-se al públic i també reivindicar aquesta importància del comerç de proximitat com a motor econòmic i social de la ciutat.
0: I entre aquests negocis que participen també trobem comerços especialitzats que formen part del dia a dia de moltes famílies d'Ontinyent i de la comarca. Un d'aquests comerços és Peques, que està situat al carrer Martínez Baix d'Ontinyent i que avui està, este cap de setmana està així a la fira de tendes, tapes i rock. Per parlar de la seva experiència, com està anant la fira, ens acompanya ara Nacho Pastor, propietari de Peques Ontinyent. Nacho, bona vesprada.
11: Molt bona vesprada a tots i totes.
0: Què representa per a vosaltres participar en una cita com aquesta, en la fira de tendes, tapes i rock?
11: Pues bé, com has comentat i com ja s'ha comentat al llarg de tot el cap de setmana, el que portem el cap de setmana, és una cita marcada al calendari per a nosaltres i per a tot el públic del poble, de la comarca i de fora de les comarques, perquè sabem que ve gent de molts llocs, i és una cita important per a nosaltres, per a Peques, des de fa molts anys, des de la primera edició que portem participant. I, bueno, amb molta il·lusió, expectant de poder valorar tots aquests canvis que estem portant a terme, però, bueno, il·lusió, ganes i compromís amb el comerç local, sobretot, sí.
6: Nacho, a mi em venia al cap preparant aquesta entrevista, que sou un dels comerços, podem dir, emocionals, perquè estem tractant de la roba que sempre recordarem dels nostres menuts i menudes, dels nostres familiars, i si component per a vosaltres té que ser vital, no?, en el dia a dia.
11: Sí, jo crec que tot el món que és pare, que ha sigut pare, les primeres fotos amb els primers conjuntets, clar, que són regals, molt d'ells, altres que han sigut escollits pels propis pares, però la veritat és que és un moment molt especial i per recordar, i la roba forma part d'aquest moment tan especial per al naixement d'un xiquet.
0: Nacho, aquest esdeveniment també serveix per donar-se a conèixer a la gent que encara no vos coneix, no?
11: Sí, evidentment, sempre hi ha, i inclús que sigui així mateix al mateix poble, veïns del poble, però gent jove que acaba de ser pare, mare, bueno, és un sector, és un tipus de producte que possiblement no el coneix i, per tant, igual no està informat dels llocs que té disponibilitat per comprar productes i per això mateix és un escaparate per a gent d'ací i gent de fora.
6: Porteu les 13 edicions que s'han realitzat aquesta fira de tendes, tapes i rock. Com ha evolucionat el client? Com ha sigut aquesta evolució? Sobretot pel que fa, i crec que és una de les principals, no problemàtiques, sinó principals problemes que hi tenim en el comerç local, que és el fet d'aquest comerç a nivell digital. Vosaltres, com ho ha anat adaptant vos al mateix? I sobretot, com ha canviat aquest client? Perquè amb el pas del temps canvia tot, Nacho.
11: Sí, ara és veritat que ha evolucionat moltíssim. Abans la gent, si volia comprar roba, venia a la tenda, mirava l'escaparate primer i, bueno, i era qüestió d'entrar i comprar. Ara és veritat que la nova tecnologia, l'era digital, la gent mira molt a les xarxes socials, la roba que tens, el que portes a les tendes online. Nosaltres, per sort, tenim tenda online també i, bueno, és un escaparate més. Però la gent el pregunta per WhatsApp. Bueno, ara és una interactuació contínua. i bueno, agafem les eines aquestes de l'era digital per a benefici, encara que realment el porta molt de temps.
12: Una adaptació, suposo.

0: Què els diries per a que s'acosten a aquesta fira este cap de setmana?
1: Doncs diria que no es perguen l'oportunitat almenys de conèixer el que la fira de tendes, tapes i roca Ontinyent pot oferir ara mateix, que té una varietat increïble per a comprar de tot, per a disfrutar d'una molt bona gastronomia, i que nosaltres, en el nostre cas, parlant de peques, oferim roba per a, des dels més menuts fins a talles 10-12 anys. Bueno, realment la gent el que busca és l'oportunitat, el xollo, no? I a peques, bueno, ho pot trobar. Aleshores, el que volem convidar és a tota la gent, veïns d'Ontinyent que encara no s'han passat o que no ho coneixen, gent de la comarca i gent d'altres comarques, perquè, bueno, és un cap de setmana que dona per a visitar i per a passar-ho molt bé.
2: I per a gaudir, que ja estan escoltant, que vaya tela, que ve ser un monte. Bueno, i Nacho segur que a les 10 de la nit, quan acabe, a fer-te algo tocarà anar també, no?
1: Bueno, algo sí.
2: Algo caurà.
1: Sí, seguro.
2: Nacho Pastor, gerent de Peques, moltíssimes gràcies per atendre'ns i la major de les sorts per a tant avui com demà, que també tenim i horari fins a les 8 de la vesprada. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Gràcies. Doncs anem a per 3 anuncis més i tornem novament des d'ací.
3: Tenies plans per aquest cap de setmana? Ara sí! Del 15 al 17 de maig, 13a Fira de Tendes, Tapes i Roc. Al recinte firal, passeja per les zones de tendes, tasta les millors tapes i gaudix de la millor música en directe. T'esperem a Ontinyent, Fira de Tendes, Tapes i Roc. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
4: I el premio a furgoneta más infrautilizada del año es para... La tuya, para usarla 4 veces y pagarla todo el año.
5: Si la necesitas solo de vez en cuando, no la compres. Alquila cuando la uses. En 4 Rentacar, furgonetas y coches para empresas inteligentes. Paga por uso, no por capricho. 4 Rentacar, en Ontinyent.
6: Uf, tengo que organizar una comida familiar y somos un montón. Ya sabes, padres, cuñados, niños, imposible encontrar sitio.
7: Reserva en Restaurante Almoroz. Reservas y lo abren solo para vosotros.
6: ¿En serio?
7: Claro, yo celebré allí todas las comidas familiares de Navidad. Tranquilo, amplio y sin prisas.
6: Eso es justo lo que busco.
7: Restaurante Almoroz. Reservas al 962-911-779 o en Casa Seguí, Ontinyent.
8: A vivir Ontinyent, la Vall d'Albaida. En directe des del recinte firal d'Ontinyent, amb motiu de la 13a Fira de Tendes, Tapes i Roc. Una retransmissió especial patrocinada per la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Ontinyent, amb Esteban Arroyo, Tomàs Marín, Miguel Coll i Carmen Úbeda.
0: La 1 de la vesprada, 53 minuts. Encara ens queda programa fins a les 2 de la vesprada, fins que arribi l'hora 14 i conegam aquesta última hora d'informació nacional, internacional, regional i també la...
2: I local, i local, que a les 2 i 10 se'n toca treballar, Esteban, sí, que continuar, n'hi ha que continuar.
0: Bueno, saludem novament a Miguel Coy, que vegem que està acompanyat. Hola, Miguel.
9: Hola, què tal? Sí, estic acompanyat, encara que pareixia que no hi havia molta gent ja, perquè era l'hora que era, perquè el sol ja està pegant-hi bé, en esta zona on estem nosaltres de tendes, però m'he trobat a dos persones que han vingut així després de comprar en alguna de les tendes i han vingut a on està Comercín per a veure si li donen un detallet o un regalet o alguna cosa. Es diuen Gilberto, hola, què tal?
10: Hola, bona esperà.
9: I Rafa, hola, Rafa, què tal?
11: Hola, bon dia.
9: Rafa és d'Ontinyent, Gilberto és de Planes, no?
10: Sí, sí.
9: Val. Què heu comprat, Rafa?
10: Han comprat un camionet i un tractoret i demà tornarem perquè no tenien ahir unes coses que...
11: Demà tornem, demà matí tornem.
10: A meitat de preu i val la pena.
11: Val la pena vindre.
9: Sí?
10: Clar.
9: Què heu trobat per ahir? Perquè hi ha moltes tendes, que és que al final hi ha de tot.
11: Acabem d'entrar, i encara no ho han vist tot.
9: Però només entrar i ja ho heu comprat.
10: Només entrar i han puat, això sí que és de veres.
11: Anàvem a la idea de veure això.
9: Val, i heu arribat així a la de Comercín. Què us han donat per haver comprat?
10: Un llaveret i un ciri.
11: I un ciri.
10: I un ciri que fa olor.
11: I un ciri que fa olor.
9: Però el llaveret està molt bé, perquè aquest llaveret...
10: És obridor, sí que és de veres.
9: És un obridor.
10: Ai, no ho ha pensat.
12: Està molt bé.
10: Diputació de València. D'on és l'alcalde de Planes, Xavier Cendra?
9: Mira. Ah, pues, teniu tota la informació així.
2: Jo ja m'he posat el llaveret i he enxufat la veleta en casa i dona la... Vamos,

0: Meravellós.
1: Exacte. Bueno, tornaré de demà, no?
2: Sí.
1: I comprareu més.
2: Me claro, algo caurà.
1: I ara aneu ahí a la zona de gastro, no?
2: Bona nit, jo pago a casa.
1: Vale, perfecte. Gràcies, Gilberto. Gràcies, Rafa. Que vaig molt bé. Gràcies. La gent està... És que hi ha ambient a aquestes hores del migdia, comprant, el llaveret, tal...
3: Miguel, sí. Mira, així tens un dels dinamitzadors on Tinyent participa, este xaval...
1: Vine.
3: A veure.
1: És que Esteban coneix...
0: Ja t'han enganxat. O sigui,
1: passa una formiga per així i sap qui és la formiga, sap? Com te diu?
4: Jo sóc Carlos Perucho.
1: Carlos, un dels dinamitzadors d'on Tinyent participa. Explica'm això, què vol dir.
4: Pues a veure, nosaltres anem preguntant a la gent que està per així per la fira... les propostes de millora per al municipi, pues quines li convenen més a ell o quines li pareixen millor i les voten i les més elegides pues es duen a terme.
1: I està participant la gent que arriba a la fira?
4: Sí, participa prou gent. Sí que és de veres que n'hi ha, a l'haver molta gent de fora i no estar empadronada així, pues no podem votar, però bueno, és que poden votar, solen votar.
1: Te dic una cosa, com no va participar la gent si Carlos està més fort que el vinagre? Te dic una, saps?
0: Quasi
1: fet aixina, quasi se me cau la mà, el tio. Mare Déu. Carlos, que vaja molt bé el dia, gràcies.
4: A tu, a vosaltres.
1: Ahí estem.
3: Gràcies, Miguel.
0: Gràcies.
1: A vos fa risa.
0: Quin atraco.
3: Doncs també estan els dinamitzadors d'on Tinyent participa en eixa fase de votacions de les 11 propostes que es pot votar fins al 24 de maig. Estaran també per ací per la fira de tendes, tapes i roba.
0: Espera, que ha tornat a atracar Miguel.
3: Sí,
0: atraca, Miguel.
3: Tenim per ací a Ximo Tormo.
1: Es queda un poquet, encara que sea 30 segons.
3: Sí.
1: Un minut. Ximo, què tal? Bon dia.
5: Molt bé, mira, per així estem, ara de veure si dinem o no dinem i a fer-vos la visita.
1: I com va la cosa avui?
5: Molt bé, avui hem fet una promoció i hem portat maquinària perquè sapiereu la gent d'on Tinyent què és el que portem. I hem portat motosarres i coses de tornilleria i hem ficat ahí un xicotiu taller i la gent les començava a tornillar i a provar, a veure com talla i això, o sigui, una cosa diferent.
1: Molt bé.
5: N'hi ha que portar gent, doncs, un poquitiu tipus taller.
1: Tot el dia avui i demà.
5: Exactament, i se separar.
1: Molt bé, gràcies, Ximo, que vagi molt bé, gràcies.
3: Gràcies.
1: Ara sí.
0: Gràcies. Hasta les 10 de la nit, avui i demà fins a les 8 de la vesprada. Cal recordar a tots els oients i a tota la gent que s'estigui escoltant a hores d'ara, Esteban.
3: I també tenim que recordar els horaris de la zona gastronòmica, avui fins les 11 de la nit, demà de 11 del matí fins a les 8 de la vesprada, i la música en directe demà serà des de les 12 i mitja del matí fins a les 2 de la vesprada. Però bueno, que vinguin a la fira i que peguen una volteta, que baixen a la zona gastro,
0: clar que sí,
3: i a gaudir tot el cap de setmana.
0: Que tenen de tot i per a tots.
3: Sí.
0: Hi ha que passar-se per la fira de Tendes Tapis i Rock, la 13a edició ja, Esteban.
3: Sí. Sens dubte, aquest cap de setmana, on Tinyent torna a convertir-se en un dels aparadors de tota la comarca en aquesta fira de Tendes Tapis i Rock. Se'n tenim que anar, Tomàs.
0: I ens anem amb música, com sempre, i com avui puc triar la música, anem a tirar de Bad Bunny i de Nueva York. Por otra que también un poco.
1: ¿Con qué Bad Bunny, tío?
0: Ah, que sí, hombre.
1: Lo ve canaven, che. Lo ve canaven.
0: Y acaben de luxe.
3: Saludem a Ramon Campins, que está al estudi central. Gracias, Ramon. También está per así Carmen Úbeda. Tot l'equip avui complet. Moltíssimes gràcies. A passejar-se, a vindre a la fira de tendes, tapes i rock.
0: Adéu.
3: Adéu.